0: vamos a pedir a Miriam que nos traduzca la canción, a ver si está diciendo cosas que sean
1: es que dice
0: locas.
1: Que no tiene ganas de nada.
0: Bueno.
2: Perfecto, como nosotros.
0: Yo llego el viernes un poco así. Yo llego un poco al viernes así. Bueno, pues nada, que volveremos el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, después de, espero, haber tenido un fin de semana apasionante.
3: Disfrutó
0: vuestro y el nuestro. Hasta el lunes.
4: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
5: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és divendres 7 d'agost de 2026. Arrenquem el nostre programa. Anem a veure quin temps tindrem. Que avui ens apropa Jordi Urios. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui temperatures amb pocs canvis a l'illa de Menorca en un nou dia de calor, amb valors màxims que avui poden assolir els 34 graus a Ciutadella, 33 a Maó. Pel que fa al cel, predomini de l'estabilitat amb pocs núvols o cel clar. El vent d'avui bufarà fluix variable amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis o, en tot cas, les diurnes en lleuger ascens en alguns punts. Les màximes, 34 a Ciutadella, 33 a Maó. Demà, mateixa dinàmica al cel, amb estabilitat i predomini del sol, el vent bufarà fluix de component sud amb brises costaneres i les mínimes continuen les nits tropicals o quasi tòrrides, no baixaran dels 26 graus a Ciutadella i dels 24 a Maó durant la nit. És una informació d'EMET.
7: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
8: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia. Una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, Polígono de Ciutadella.
9: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
10: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Mat Drama. Dramma, bizzarria e grazia. Per quarteto. Amb el reconegut quartet de corda Aline de Quartet. Dimecres, dia 12 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
11: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Maó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
5: Avui és divendres i això significa que comencem el nostre programa amb la llista dels podcasts de la setmana. I sí, era com a previsible, no? Aquesta setmana és impossible parlar de ciència sense mirar cap al cel. El proper 12 d'agost té lloc un dels esdeveniments astronòmics més importants que viurem en dècades, un eclipsi total de sol que travessarà la península Ibèrica i les Illes Balears. Menorca serà un dels indrets privilegiats des d'on es podrà observar la totalitat del fenomen durant aproximadament un minut, sempre que la meteorologia ho permeti. heu de recordar, si no ja vos ho dic jo, Menorca, el privilegi està en que és destí i reserva Starlight. I allà on la ciència té una fita per aquest 12 d'agost. L'expectació és enorme. Institucions com l'Agència Espacial Europea, la ESA, observatoris, planetaris i associacions astronòmiques han preparat activitats espacials, retransmissions en directe, recursos divulgatius per apropar aquest fenomen al gran públic. Aquest interès també s'ha traslladat al món del podcast i el videopodcast. Durant les darreres setmanes han proliferat els episodis dedicats a explicar què és un eclipsi, com observar-ho de manera segura, quina és la seva importància científica i quins altres fenòmens podrem contemplar aquest estiu. Perquè no és l'únic. Mai no hi havia hagut tanta oferta d'àudio i vídeo per aprendre astronomia. I això demostra que el podcast també és una magnífica eina per despertar la curiositat científica. I això ens agrada. Un eclipsi total de sol és un dels fenòmens naturals més infreqüents que podem observar des d'un mateix lloc. De mitjana, una localitat de la Terra només veu un cada 373 anys. Això explica per què aquest proper 12 d'agost és tan especial. Serà el primer eclipsi total visible des de la Península Ibèrica i Balears en més d'un segle i és un dels grans esdeveniments científics de l'any a Europa. A Menorca, el màxim de l'eclipsi arribarà cap a les 20-30 hores, amb el sol molt baix sobre l'horitzó oest. La totalitat durarà aproximadament 1 minut i 9 segons, que sembla que és molt, molt ràpid. És una oportunitat extraordinària per observar la corona solar sempre utilitzant protecció homologada durant totes les fases parcials. No és estrany, per tant, que els podcasts d'astronomia hagin experimentat un augment de l'interès d'aquests dies. Quan el cel ens regala un espectacle com aquest, també augmenten les ganes de poder entendre'l. I sí, també tenim el nostre destacat classificació dels 5 més destacats. En la cinquena posició, avui vos duim la proposta de La poma de Newton. És un podcast en català, tot i tractar de ciència en general, dedica habitualment episodis a l'astronomia, l'espai i les missions de les grans agències internacionals, convertint-se en un dels principals espais de divulgació científica en català. També tenim en la posició 4 Astrum. Està en anglès, és un videopodcast, és una divulgació audiovisual, és un canal de referència a YouTube dedicat exclusivament a l'espai, als planetes i les missions espacials. Els seus vídeos acumulen milions de visualitzacions i són seguits per aficionats d'arreu del món. En la posició 3 hi ha Coffee Break, Senyal i Ruido. És un dels grans referents de la divulgació científica en espanyol. Les seves tertúlies sobre astronomia, física i cosmologia destaquen pel rigor i la participació de científics en actiu. En la posició número 2, Astronomia i Algo Más, produïts des de Xile, és una referència per entendre l'actualitat astronòmica, l'exploració espacial i les grans preguntes de l'univers amb un llenguatge molt accessible. I en la primera posició tenim Star Talk Radio, està en anglès, està presentat per l'astrofísic Neil deGrasse Tyson, probablement el podcast d'astronomia més popular del món. Combina divulgació, humor i entrevistes amb científics de primer nivell. I arribem al nostre moment destacat. Acabem la secció mirant també cap a casa. Avui el nostre podcast protagonista és Escribòtica, un projecte que demostra que el format sonor continu és ben valorat i sent i continua sent un magnífic vehicle per explicar històries, compartir coneixement i donar veu a nous creadors. En uns dies en què milions de persones aixecaran els ulls cap al cel per contemplar un fenomen excepcional, també és un bon moment per recordar que els podcasts o videopodcast, com en aquest cas, ens permeten observar altres universos, els de la imaginació, la literatura, la creativitat, bueno, carai, també, com no, la ciència. I el cert és que amb la Sara Romero, que és una periodista científica, no és massa difícil enamorar-se i subscriure's al seu canal. Ara escoltarem un fragment que hem seleccionat d'un dels darrers episodis que ha publicat recentment, en el que ha xerrat de moltes coses, sí, i també de l'eclipsi.
2: ¡Empezamos!
3: Si
1: Si lo vas a ver en España, necesitas saber esto ya, porque si no se te puede arruinar el día por un detalle tonto. ¿Qué es este evento astronómico y por qué es histórico? Ese día el eclipse total cruza Groenlandia, Islandia y España y es el primer eclipse total en Europa desde 1999. En España además será el gran evento trío de eclipses 2026, 2027 y 2028. Una secuencia sin precedentes. Y aquí va el catch en España. En España ocurre cerca del atardecer y el sol estará muy bajo durante la totalidad y por eso será un eclipse de atardecer. Eso significa una cosa, si no tienes horizonte oeste despejado, te lo pierdes. Montañas, edificios, árboles, todo esto te lo puede tapar. ¿Y cuánto dura lo mágico? En el mejor punto del eclipse, sobre el Atlántico Norte, entre Groenlandia e Islandia, la totalidad llega a 2 minutos y 18 segundos. Every
5: morning, 15 minutes of... Aquí teníem un dels fragments del podcast de Ciència, que és el que està ara mateix en boga. Ara fem una pausa i seguim.
2: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
3: Un llaúd. Una ventana abierta, una sobremesa, el mar y un brindis. La esencia de siempre, la isla de siempre, el ritual de siempre. Hasta que un día descubres que incluso lo de siempre todavía puede sorprenderte. Nueva pomada Glob con Kashifune. Lo de siempre, como nunca.
12: Cada flor és un detall i cada ram una emoció. A vida art floral de la Llor, el bon gust i l'estima pels detalls de Nakati es reflecteixen en cada composició. Flors per regalar, per decorar o simplement per fer més bonic el teu dia. Vine i deixa't sorprendre per la màgia de les flors ben triades. Vida art floral, el teu racó floral de l'or, us desitja un gloriós Sant Llorenç.
13: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
14: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahón.
15: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
16: Búscanos en beds.es.
5: Xerrem a continuació el nostre programa amb Joan Fullana, i és el president de Vi Menorca. Joan, bon dia.
17: Bon dia, bon dia.
5: Sé ben cert que teniu molta feina. La teniu sempre, però no sé si particularment ara, per el fet de que hem vist alguns indrets estan avançant un poc el tema de la verema.
17: Sí, no, de fet estem en plena verema ja, nosaltres concretament. Bueno, hi ha diverses bodegues aquí a Menorca ja, no totes, perquè de les varietats que tens plantades i dels terrenos, pues, maduren més ràpid o menys, però bueno, tothom avançarà una miqueta. I nosaltres concretament hem avançat moltíssim, hem començat el dia 27 de juliol.
5: Vosaltres teniu la finca, bueno, teniu els vins de Son Cremat, així podem situar un poc els nostres oients, eh?
17: Sí.
5: I com són aquests vins?
17: Bueno, són vins blancs, rosats, negres, és a dir, depèn de lo que elaboram, i depèn de les varietats que emprem, i són vins frescos, són vins amb una acidesa natural marcadeta, fàcils de beure, bons per l'estiu, és el que necessitem. i intentant que siguin de molta qualitat. És mirant molt amb el producte. Tant amb el rem que hi posem, que és la base, com després en l'elaboració.
5: Sabem ben cert que sou molt dependents del tema de la meteorologia. La meteorologia marca el que és el grau de maduració del raïm. També la meteorologia pot marcar en un moment determinat que tinguis o no tinguis collita. No volem pensar el que algunes vegades ha passat. Recordo algun 15 d'agost de fa un parell d'anys el que de cop i volta hi va haver doncs una dana, no? Que arriben unes pluges i arriben molt torrencials, no? És també un cert grau de prevenció el feu de que esteu ja fent verema o ho marca el grau de maduració?
17: No, nosaltres arribem al cuim quan està a punt per el que volem fer. És a dir, quan tenim el grau que necessitem i si sí que volem, és quan cuim el rem. No ens miram les dates mai, ens miram els productes, és a dir, el rem. Tastes el rem, el proves, dius, ara és el moment. I la data, pues, s'ha avançat pues, per les altres temperatures. Les altres temperatures fan que les coses vagin madurant més a de veres.
5: Tot plegat també influirà segurament amb el seu grau d'alcohol, en la qualitat pròpiament del producte. Hem de dir que quan reiem de rem hi ha moltes diferents varietats. Això significa que, per exemple, ara esteu fent verema d'un determinat tipus de rem, però no necessàriament de tots?
17: No, ara s'estan verament els blancs. És a dir, rems blancs són els primers que maduren. I no totes les varietats maduren igual, unes maduren més prest i unes una miqueta més endavant. Altres tenim varietats blanques que encara no les han collides. I varietats blanques que ja estan collides. I varietats negres encara no han començat.
5: I quin és un poc l'ordre? Quina se collen primer de blanques?
17: Com? Nosaltres hem començat amb el moscatell i després hem seguit amb el chardonnay, que també ja el tenim collit. I ara, la setmana que ve, pues, seguirem amb altres varietats com malvasia o macabeu, que també ja comencen a estar quasi a punt.
5: Això és una tònica, diguem, que entenc que succeeix per tot arreu. El que vull pensar està manté en acció tots els diferents cellers que hi pugui haver a Menorca, no?
17: Sí, i tant. Vull dir que un estigui collint... Bueno, de fet, ja són diversos cellers que ja han començat, no tots, perquè ja t'ho dic, no tots tenen les mateixes característiques ni de sol ni de terreny, i tampoc cerca amb el mateix grau alcohòlic tot. Vull dir, si un cerca més grau necessita un rem molt més madur. Vull dir, per tenir més sucres i poder tenir més alcohol. O sigui, depèn del que tu vols fer. Vull dir, per tant, s'adalentar o no adalentar no depèn ni de la qualitat ni de... Depèn del que tu vols fer. I quan el producte està en el moment, doncs l'has de collir. Si no, després, a partir d'allà, hi perds. I, per tant, si dia 27 de juliol nosaltres vam considerar que el moscatell d'aquestes parcel·les concretes estaven a punt, doncs el van collir. I no ens vam mirar que l'any passat hi hem collit dia 2 o dia 5. No, estava a punt, doncs l'han collit.
5: I per l'extensió de ceps i de terreny que teniu, això és una activitat que continuarà endavant? És a dir, la verema vos mantindrà ocupats bona part del mes d'agost?
17: Sí, tot el mes d'agost, perquè la verema no només es collir el rem, l'has de collir i l'has de processar. És a dir, l'has de convertir en most, l'has de netejar, l'has de preparar per les fermentacions, has de seguir les fermentacions. Vull dir que tot el mes d'agost i part de setembre estarem enrelats en tot el que és la verema.
5: El que es cull avui no serà dir, suposo, fins a Nadal, per exemple, no?
17: No, home, no, antes.
5: Antes?
17: En el moment en què acaba la fermentació, que els sucres s'han convertit en alcohol, ja és vi. I això poden passar entre 2 i 3 setmanes. El que passa que no és un vi que estigui per beure. És un vi que està fet, ja saps les seves característiques, ja saps el vi que tens, el grau alcohòlic, la densitat, les acides que tens, ja saps el producte que tens, però llavors el producte s'ha d'acabar, s'ha de redonir. S'ha de redonir doncs, en dipòsits i després en bòtil.
5: D'any en any, m'ho comentaves tu mateix, som conscients de que les temperatures van augmentant. Bueno, d'altra banda, hem de dir, d'any en any també va creixent tot el sector del vi a Menorca. Això és una bona notícia, no?
17: És una bona notícia, sí, tant. Anem creixent i anem creixent en quantitat i en qualitat.
5: Avui, breument, hem volgut mirar de compartir-ho amb el president de Vi Menorca, des de Son Cremat. Gràcies per haver-nos atès, que tingueu molt bona feina, perquè de la vostra bona feina sortiran els millors vins, sens dubte. Gràcies.
17: Segurament.
5: Joan Foyen, gràcies per haver-nos atès i bon dia.
17: Molt bon dia.
18: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
3: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
5: Són les 12 i 39 minuts.
19: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
5: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest divendres 7 d'agost amb Jordi Rivera. Bon dia.
0: Hola, bon dia.
19: Hoy por hoy, Cadena SER.
5: El CEO de Menorca denuncia la falta de coordinació del Consell Insular davant de la crisi hídrica que pateix l'illa. Els socialistes critiquen que, dels 7 municipis amb aqüífers en situació d'alerta, cada ajuntament estigui actuant pel seu compte davant de la passivitat de l'equip del govern insular.
0: Des del PSOE recorden que la situació és crítica en aqüífers com el dels Mitjons, que a finals de juny es trobaven al 23% de la seva capacitat, o el de Sarroca al 27%, tot i que municipis com Os, Mercadal o Sant Lluís ja han aplicat o anunciat restriccions d'aigua. Altres ajuntaments només han apostat per campanyes informatives o encara no han pres mesures. El secretari general del PSOE, Manuel Quí, Pepe Mercadal, lamenta la inacció del president del Consell, Adolfo Vilafranca, i exigeix un lideratge unificat per gestionar un recurs que afecta tot l'illa.
20: Què trobem a faltar des del PSOE Menorca? Que aquesta resposta sigui molt dispar. Cada municipi, cada ajuntament fa el que troba. I no hi ha ningú que els coordini. Per què? Perquè el Consell Insular està totalment desaparegut. És el Consell el qui hauria de liderar i coordinar una resposta conjunta. El qui hauria de seure tots els ajuntaments i demanar unes mínimes restriccions comunes.
0: Els socialistes insisteixen que és injust que uns municipis demanin esforços als ciutadans i d'altres no, i reclamen una estratègia insular urgent abans que la situació de les reserves empitjori.
5: La puntualitat a l'aeroport de Menorca ha caigut de manera espectacular en el primer semestre de l'any, segons un informe de l'empresa AirHelp.
0: Si entre el gener i el juny de 2025 les sortides des de Menorca van ser puntuals en un 83%, en el primer semestre d'aquest any han estat de tan sols el 63%. Així ho assenyala l'informe d'AirHelp sobre puntualitat als aeròdroms espanyols basat en els horaris d'enlairament dels avions. Això implica que 193.000 passatgers van sortir tard de l'illa, un 30% més que un any abans. També han augmentat els retards de més de 3 hores que donen dret a indemnitzacions. Rosa García, assessora legal i portaveu d'AirHelp, exposa la situació de l'aeroport de Menorca.
21: Ha descendido no solo la puntualidad, sino que también ha crecido el número de pasajeros con derecho a reclamar una indemnización. Si lo comparamos con el primer semestre del 2025, o sea, hablamos que en el 2025 unos 5.200 pasajeros tenían derecho a compensación y este año este número ha incrementado en 6.300. Por lo tanto, sí que es un dato relevante ese descenso de la puntualidad, es significativo.
0: A escala estatal es calcula que més d'un terç dels vols va patir algun tipus d'incident.
5: El Consell Insular de Menorca fa una crida a la prudència i a la responsabilitat davant de l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost. Davant l'arribada de milers de persones per presenciar aquest esdeveniment astronòmic excepcional, les institucions han coordinat un dispositiu d'emergència i mobilitat sense precedents a tota l'illa.
0: Les autoritats en recomanen evitar els desplaçaments innecessaris i en recomanen seguir el fenomen des de casa o des del mateix establiment turístic en cas de desplaçar-se. S'aconsella utilitzar el transport públic i anar a les 9 zones oficials d'observació habilitades, com Son Bou, Calambós, Sant Tomàs o el Passeig Marítim de Mó. A més, es demana molta atenció si s'ha d'agafar un vol. Se'n recomana anar a l'aeroport amb un mínim d'alerta, 4 hores d'antelació davant la possibilitat de grans retencions. La prevenció d'incendis serà un altre pilar del dispositiu, tenint en compte que durant els minuts de l'eclipsi total els mitjans aèris d'extinció no podran operar. Així mateix, a la mà es demana extremar les precaucions, no fondejar sobre Posidònia i planificar amb temps el retorn a port. Durant la jornada hi haurà restriccions de trànsit importants. El conseller Simón Gornés explica les més importants.
22: Que si gent sàpi quines carreteres o quins camins se poden tancar, especialment vull fer referència a la pujada del Toro, que se farà en control i amb autobusos, en el camí de Punta Nati, on també hi haurà restriccions, i en el camí de Cadura Cavalleria. Aquestes tres artèries principals, diguem, sí que els vull destacar, per tal que la gent tingui la informació adequada i sàpiga que estarà limitat l'accés de vehicles a motor. El Consell recorda la importància d'utilitzar únicament ulleres homologades per evitar lesions oculars irreversibles i consultar en tot moment els canals oficials per seguir l'evolució del trànsit.
5: L'Ajuntament de Mau ha posat en marxa una iniciativa pionera perquè la gent gran del municipi pugui gaudir del pròxim eclipsi solar d'una manera ben còmoda i segura. Sota el títol Eclipsi a la fresca, el consistori ha tancat un acord amb els cinemes Ocimax de la ciutat per retransmetre aquest esperat esdeveniment astronòmic.
22: L'empresa cinematogràfica posarà a disposició dels assistents un total de 200 localitats. D'aquesta manera, els nostres majors podran seguir tot el que passi al cel en un entorn completament climatitzat, asseguts a les butaques i evitant les altes temperatures o els riscos de mirar directament al sol. Els tiquets per poder assistir a aquesta projecció especial tenen un preu simbòlic d'un euro. Totes les persones interessades ja poden adquirir les seves entrades directament al casal de jubilats de Vassallo i també al casal de jubilats de Camí d'Escastell.
5: L'Ajuntament de Mau activa el pla d'emergència municipal i desplega un reforç extraordinari de la policia local i protecció civil de cara a l'eclipsi solar d'aquest dimecres.
22: L'objectiu de l'operatiu abordat a la darrera Junta de Seguretat és donar resposta a la gran afluència prevista de residents i visitants i garantir la seguretat a tot el terme municipal. El dispositiu comptarà amb un augment d'agents i voluntaris que se centrarà

0: Nominació d'origen protegida a Mount Menorca ha estat guardonada aquest dijous amb el prestigiós Premi Alimentos d'Espanya, el millor formatge madurat de vaca.
1: Aquest reconeixement situa un cop més la tradició ramadera de la nostra illa en el mapa d'excel·lència gastronòmica, imposant-se entre un total de 26 mostres d'arreu de l'Estat a la seva categoria. Situada a una petita cimera entre Aloi i Mol, la finca del Caidús és un dels llocs ramaders en actiu més extensos de les Illes Balears. Amb 270 hectàrees, un equip de 12 persones i més de 300 vaques lleteres, aquesta explotació produeix 2 milions de litres de llet i més de 200.000 quilos de formatge Mahon Menorca a l'any, mantenint viva l'essència i la tradició del camp menorquí.
0: La Guàrdia Civil investiga dues persones a Mahó com a presumptes autores d'un delicte de maltractament animal. L'actuació del Saprona ha permès aclarir la mort de dos cavalls i una ovella en una finca rústica de la zona.
1: Els fets es van desencadenar arran de l'avís de diversos vecins que van alertar de la presència d'un cavall a terra amb un estat molt greu al camí de cavall sense esgrau i favàrits. En desplaçar-se al lloc dels fets, els agents van trobar un altre cavall mort i el cos d'una ovella en estat de descomposició, tots en una situació d'abandó crític. Els serveis veterinaris del Consell Insular de Menorca es van fer càrrec d'atendre la quica que continuava en vida i van analitzar les restes dels animals morts. Després de les primeres gestions i la presa de declaracions, la Guàrdia Civil ha obert una investigació a una dona de 27 anys i un home de 49 com a responsables de la cura dels animals.
0: I en esports?
1: En surt per Gemma Tiré i Del Fibre ahir al torneig PU de Londres. Les seves rivals, Lorena Rufo i Victoria Iglesias, les van sorprendre en el primer set i es van imposar per 3-6. La menorquina i l'argentina van demostrar per què són les número 1 del circuit i van remuntar al guanyar els dos sets següents per un doble 6-2. Tiré i Bre jugaran avui de capvespre als quarts de final contra Marta Ortega i Sofia Araujo, caps de sèrie número 5, després que hi van eliminar Marta Barrera i Hannah Montes per 6-3 i 6-1. El gran mestre internacional d'escacs menorquí, Paco Vallejo, ha publicat aquest estiu un llibre on recull fins a 66 partides que ha disputat contra llegendes d'aquest esport. El llibre porta per títol Más allá del tablero, un viaje por la mente de un gran maestro. El jugador d'escastell també el reconeix que tot i els seus grans èxits no va arribar a on hauria volgut en el món dels escacs.
2: Cualquier deporte de élite yo entiendo que es muy duro. Cualquier cosa que uno quiera hacer para ser el mejor, y yo me dediqué la vida a intentar ser el mejor, aunque no llegué, digamos, pero bueno, sí que digamos, llegué bastante arriba. Fui campeón de España muchas veces, fui campeón mundial de junior y en mi mejor momento pues estuve creo que el 18 mundial, por ahí por el 20, pues mucho tiempo. Es decir, llegué bastante arriba, no todo lo arriba que yo quería llegar.
1: Vallejo també analitza el que ha suposat per aquest esport l'entrada de les noves tecnologies, sobretot la intel·ligència artificial.
2: Fíjate que hoy día el ordenador casi te da la respuesta ya, o sea, a casi todo y casi sin fallos. Entonces eso hace que el juego ya sea muy diferente, porque antes uno iba a la partida con muchas dudas a veces, ¿no? Dices, bueno, esto no he tenido tiempo suficiente de mirarlo, o sea, hoy día es al revés, prácticamente todos son certezas. Entonces cambia mucho la dinámica mental, ¿no? Porque ya, o sea, no sé, es como tener una Wikipedia infinita del ajedrez.
1: O entrenar, si ets jugador de tenis, amb dos Federers alhora. És una de les metàfores que utilitza en Paco Vallejo. Canviant d'esport, la secció de piragüisme del Club Marítimo de Mahón ha posat el punt final a la seva temporada amb un balanç més que positiu en el Campionat d'Espanya Júnior i Sènior, celebrat a l'embassament de Tarassona, a Avilés. L'equip menorquí torna a casa amb dues medalles d'or i un bon reguitzell de grans resultats que han superat totes les expectatives. La gran protagonista del cap de setmana va ser Irati Vidal, que es va coronar campiona d'Espanya júnior en la modalitat PK3, aconseguint l'or tant en la distància de 500 metres com en la de 200 metres. També cal destacar diferents quarts llocs i que el Club Marítimo de Mahón va recuperar els equips de K4. Un últim apunt també de piragüisme, i és que el Mal Ravidenson, que va brillar com a esportista del Club Marítimo de Mahón, s'acomiada de l'esport d'alta competició en aquest torneig.
0: Doncs nosaltres el que fem és recordar als nostres oients que hi ha més informació a partir de les 2 de l'hora 14 i també a radiomenorca.com. I seguim.
3: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten, es viuen, Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any.

0: Joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible. Ferreteria Carreras, Cases Mudaines, associats a Cadena 88. Des de 1951 el seu servei amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Enguany volem transmetre al poble d'Aló la nostra gratitud per poder arribar al 75 aniversari. Sense els nostres clients i amics no hauria estat possible. Us agraïm la vostra fidelitat i desitgem un gloriós Sant Llorenç a clients, amics i visitants. Ens hem fet una pregunta. On podem estar bé, a gust, protegits, segurs, en aquest estiu? No per no res. No, no estem pensant en l'eclipsi aquesta vegada. Estem pensant en les altes temperatures. Rèiem aquests dies amb qui ens recordava certament que és una cosa per prendre-se-la de manera seriosa. I nosaltres, amb aquesta mateixa serietat, ens hem demanat: està Menorca preparada per poder assolir espais segurs? Doncs hem fet un nostre poble a poble i per aquest motiu hem anat fent un recorregut per alguns dels municipis de Menorca que han tingut a bé poder atendre'ns per plantejar-los algunes qüestions. Té el seu municipi qualque espai públic definit com a refugi climàtic? En cas afirmatiu, quins són o quin és? I quin horari té? En cas negatiu, té previst crear o establir refugis climàtics properament? També considera que s'ha de preveure un augment d'aquesta mena d'espais pel previsible augment de les temperatures màximes també en els propers anys? Com seria aquesta acció? Això és el que hem traslladat a diferents municipis. Per exemple, ens han contestat des d'Es Mercadal. El seu batle és Joan Pellicer.
1: Hola, bon dia. Mira, a l'Ajuntament d'Es Mercadal no tenim un espai definit ja oficialment com a refugi climàtic, però bueno, sí que tenim les biblioteques obertes, tant a Mercadal com a Fornells, tot l'estiu, que on la gent pues, té un sistema, un lloc on refugiar-se de la calor. També hi ha zones amb parcs, amb ombra, amb aigua i amb taules i bancs per poder fer una estona a ombra. També tenim un projecte de pla de redacció de refugis climàtics que tenim a punt de contratar-lo dins del programa de reserva de biosfera per posar tot en marxa aquest tema de forma més oficial i més ordenada. I tindríem ja, sí, tots els parcs urbans, amb aigua, amb sombrejat, i els edificis municipals que servirien com a refugi climàtic amb aire condicionat.
0: Això pel que fa referència a Mercadal, també avui ens ha contestat el pal de Ferreries, en Pedro Pons.
2: Hola, bones. L'any passat, aquí a Ferreries, a través del líder, amb unes ajudes que ens van arribar a través del líder, es van fer dos refugis climàtics amb temes d'ombra. Es van cobrir amb unes lones d'ombra tot el parc infantil de la plaça Espanya i es va cobrir també una part del parc infantil de la plaça Francesc del Branca. Que es va entendre com a refugis climàtics. I després també, durant l'estiu, amb les escoles d'estiu que es fan aquí a Ferreries, totes elles empren, quan ho han de menester, els dos polis, com espais més tranquils, o espais amb més ombra, i llavors està millor donat la calor que fa aquestes setmanes. Vull dir que empren els polis quan ho han de menester.
0: Doncs ara viatgem de Ferreries i ens anem també a Es Castell. A Es Castell hem xerrat també amb el seu batle, Lluís Camps.
3: Hola, bon dia, Lluís. Què tal?
0: Molt bé.
3: Bueno, hem fet diferents actuacions, baixes per aigua de refugis climàtics durant els darrers dos anys. L'any passat, per exemple, van reforçar la sembra d'arbres via marina, que és a Son Vilà, que és allà on hi ha una pista multifuncional, i van allà a millorar. Van sembrar més arbres a la zona on hi ha Espipicant, que també sol ser freqüentada per veïns en les mascotes, en l'escot de les ànimes. A la plaça Esplanada doncs, han reforçat amb els arbres, van posar estoldos aquests a final d'estiu passat per tenir-ho jo per aquest any. Bueno, estem fent aquestes passes per poder incrementar aquests espais d'ombra per passar gent, val? I en quant a horaris, excepte Escanalillo, vale? Allà on hi ha un horari restringit fins a les 11 de la nit. Per tant, tot l'altre és obert a les 24 hores. Vinga, gràcies, Lluís.
0: Sí, hem anat fent consulta un poc del respecte de quina és la idea de com preparar-nos per combatre millor la calor. Actuacions que tal vegada encara no els hem posat pròpiament el nom de refugis climàtics, però que són importants ajudes. Un tendal, uns toldos, posar-hi unes ombres naturals, emprar espais públics ja existents que tenen aire condicionat a l'abast de la ciutadania amb amplis horaris per poder ser emprats, són alguns dels exemples. No obstant, també, com hem pogut sentir, en la veu dels alcaldes de Mercadal, de Ferreries, d'Es Castell, comenten que això és una cosa, però, evidentment, continuen treballant-hi per anar a futur, anar ampliant i poder donar l'abast necessari, pensant en que potser els estius ja no és que siguin calorosos, és que en el futur podrien continuar sent-ho una mica més. I això ho diu la ciència. Mirem un poc també les dades. Batre rècord rere rècord, any rere any, ens empeny cap a una situació que no sembla que hagi de tornar fàcilment cap enrere, de mitja, de temperatura mitja. Per tant, aquests refugis climàtics tindran molt de sentit per ajudar particularment en aquelles persones que més ho necessitin i per poder combatre la calor, que és un tema que afecta a la salut.
4: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
0: Otra banda on estem bé és el museu.
5: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
0: El museu estem bé per exemple, assabentar-nos de coses relatives al tema de l'eclipsi, que és el que recentment s'ha fet, però ara mirem un poc més endavant, perquè hi ha altres activitats que s'han plantejat. Algunes que ja coneixeu, vull pensar que sí, com, per exemple, una nova edició del Joc del Caixó. El Joc del Caixó és un joc propi menorquí, semblant al backgammon, que el cert és que no se sap molt bé d'on sorgeix, però que darrerament està agafant embranzida. Encara s'hi jugaven algunes bandes de Menorca i ara, per no, que no caigui en l'oblit, cada vegada s'està fent i posant més damunt la taula perquè tu vinguis, participis en el museu, juguis, aprenguis, xalis i es mantingui aquesta tradició. El Joc del Caixó ja és una qüestió que té a molts seguidors i tu, si vols, te pots apuntar per la propera jornada, que és dimarts, dia 18 d'agost, a les 19:30 hores. Hi ha un parell d'horetes de joc, que ja veuràs, t'ho passaràs d'allò més bé. Si te vols inscriure, és important saber a veure quantes persones vindran per a veure si n'hi ha per tots, has de fer una telefonada al Museu de Menorca o directamente al museudemenorca.com.
6: España, impuestos tras la crisis migratoria en Ceuta, Julia Molina.
7: Dicen desde el gobierno que la medida es injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria para los ciudadanos españoles. Por eso exigen a Italia que ponga fin a esas restricciones antes de este domingo 9 de agosto. Si no lo hacen, dicen desde el Ejecutivo, España impondrá medidas proporcionales a Italia. Desde Moncloa lamentan que pese a que Italia es el Estado que más llegadas irregulares ha registrado en los últimos años de toda la Unión Europea, España ha colaborado con Estado de manera solidaria y recuerda que ninguno de los migrantes que llegaron a Ceuta ha podido entrar en zona Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial que los deja fuera del espacio de libre circulación europea.
6: Entre tanto, la Fiscalía General del Estado instruye a sus fiscales para que aperciban las comunidades autónomas que pongan trabas al reparto de menores. Son 1.342 niñas y niños, según acaba de confirmar el gobierno, los que ahora mismo están en Ceuta. Isabel Vega.
8: Buenas tardes. El decreto al que tuvo acceso la cadena SER dice que esa cifra ya desborda ampliamente la capacidad de acogida de Ceuta, y eso que no incluye a los menores que se encuentran en la calle en situación de riesgo y aún sin censar. Ante la perspectiva de que haya comunidades que pongan reticencias para asumir de forma inmediata la protección de estos niños y adolescentes, la Fiscalía dicta este decreto que indica a los suyos cómo proceder, porque son los garantes últimos del interés superior del menor. Así, el fiscal del lugar de acogida deberá abrir diligencias o un expediente en el que adoptar las medidas necesarias para que la comunidad autónoma proporcione atención y acogida inmediatas. En caso de que haya reticencias, el fiscal delegado de menores elevará un requerimiento urgente a la consejería competente para que proteja a esos menores, incluyendo una advertencia clara sobre las posibles responsabilidades que pudieran deducirse de un incumplimiento de la ley. Podrá el fiscal, además, ejercer las acciones que considere pertinentes.
6: El defensor del pueblo ha hecho un llamamiento para que se cumpla la ley y se atienda a esos menores que han traído un cambio de patrón, apuntaba la ministra de Infancia, porque llegan muchas más pequeñas no acompañadas. Laura Gutiérrez.
9: Sí, declaración institucional del defensor del pueblo ante la situación en la que se encuentran esos más de 1.000 niños y niñas llegados a Ceuta. Es imprescindible hablar con ellos, escucharlos y no limitarse a verlos deambular, pide Ángel Gabilondo, que exige que se aplique la legalidad, que incluye, recuerda, la ayuda de intérpretes y abogados para determinar las condiciones de estos menores y actuar en consecuencia. Sobre las reacciones internacionales y políticas a esta entrada masiva, Gabilondo hace un llamamiento a priorizar la dimensión de esta emergencia humanitaria y a reconocer lo que supone este carácter fronterizo para España y para Europa. El defensor pide colaboración a las comunidades para la distribución y la acogida de estos niños.
6: Y estábamos a la espera de saber si habrá nubes o no habrá nubes el día del eclipse. ¿Y lo sabemos, Marina Fernández?
10: Lo sabemos, pero lo primero, mucho calor, tiempo estable. Y lo importante, como decías, las nubes. Va a haber cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del Cantábrico y con mayor incertidumbre, quedan todavía muchos días, en el litoral de Galicia y Alborán. Es lo que dice la EMET a esta hora. Acaba de publicar este primer boletín especial con motivo del eclipse. Durante la tarde del día 12 va a haber también intervalos de nubosidad y de evolución en zonas del tercio oriental peninsular, en las montañas del norte y en zonas de Andalucía, aunque en esa comunidad ya sabemos que el eclipse no va a ser total. Es la primera predicción especial, como decimos, de la Agencia Estatal de Meteorología. La va a ir actualizando cada día, afinándola desde hoy hasta el próximo miércoles.
6: Pues de cara a ese eclipse, Transportes está preparando un dispositivo especial por tierra y aire que incluye trenes, aeropuertos y, por supuesto, carreteras, Lorena Carramolino.
11: Sí, la DGT implantará recomendaciones sobre la activación de luminarias en la red de carreteras y minimizará las afectaciones de tráfico en los lugares donde se pueda ver el eclipse. También Renfe reforzará servicios de cercanías y media distancia en el norte de Castilla y León, Galicia, Asturias, Santander y País Vasco. Además, en los aeropuertos, AENA va a distribuir información práctica a viajeros. Un plan especial que también tiene el sistema eléctrico. Se reducirá mucho la energía solar, que supone en torno a un 13% en agosto, según Red Eléctrica. Algo que dicen en principio no tendrá impacto sobre el sistema, pero aún así pondrán en marcha medidas preventivas.
12: El Concello de Marín, en Pontevedra, acaba de confirmar que un mes después han podido encontrar los cuerpos sin vida de la familia, padre, madre y dos hijos que habían viajado a Venezuela cuando les sorprendió el terremoto. Y el Mundial el del 2030 vuelva a estar en la agenda política. Escuchamos a la portavoz del Partido Popular, a Alma Ezcurra.
13: ¿Qué esconde Pedro Sánchez en la maleta y qué deuda le estamos pagando todos los españoles? En las últimas horas hemos conocido informaciones bastante preocupantes sobre la celebración del Mundial de Fútbol de 2030 en España. Al parecer, el presidente de la FIFA le habría ofrecido a Marruecos la celebración de la final en el estadio de Hassan II en Casablanca. En el Partido Popular creemos que un Mundial cuya final no se juega en España no debería ser organizado por España. Y exigimos al Gobierno de España que defienda que la final del Mundial se celebre en nuestro país.
12: Pues más noticias del Mundial, pero deportiva. Sonia Luz.
14: ¿Qué tal? Muy buenas. Esta hora se está produciendo la recepción de la Generalitat Valenciana al héroe del Mundial, a Ferran Torres, que se va a convertir además en imagen y embajador de la comunidad. Esta tarde le van a homenajear en Foios, en su pueblo natal. Un Barça que tiene que resolver todavía el futuro de Ferran Torres, mientras que va a presentar en las próximas horas una oferta al Manchester City por Rodri, ya que el capitán de España le ha dado el sí al FC Barcelona. El Manchester City, que es el próximo rival del Atlético de Madrid, el domingo amistoso en Seúl. Allá nos vamos, Seúl. Pedro Fullana, muy buenas.
15: Buenas tardes. El Atlético de Madrid espera cerrar en cuestión de horas alguna de las tres ventas que tiene muy avanzadas, como son la de Molina, Ruggeri y Almada, y también poder avanzar en el acuerdo con el Tottenham para fichar al Cuti Romero. El Cholo espera novedades aquí en Seúl, donde el equipo va a jugar el domingo contra el Manchester City, con Kangin Lee acaparando todos los focos. El coreano hoy ya ha entrenado con sus nuevos compañeros, está batiendo todos los registros de ventas de camisetas de la entidad y hace de gran anfitrión. Hoy va a invitar a toda la plantilla y a los trabajadores del club como detalle de bienvenida a su casa.
14: Gracias, Pedro. Y además, fuera del fútbol, motociclismo, están en marcha las primeras sesiones libres en el circuito de Silverstone y está a punto de empezar la séptima etapa en el Tour de Francia femenino, hoy con subida al mítico Mont Ventoux.
16: Te quedas con tus reflexiones frente al mar. Con los reencuentros inesperados. Y con ese mañana madrugamos que nadie se creyó. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en A Vivir, que son dos días donde encuentras todo lo que te mueve. A Vivir, que son dos días con Lourdes Lancho. Tu verano en la SER.
12: Pues con toda la información volvemos en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
16: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
0: Escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest divendres 7 d'agost. Avui hem començat el nostre programa, és divendres, amb la llista dels podcasts de la setmana, molt centrats amb el tema de l'eclipsi i amb algunes bones recomanacions. També hem estat xerrant amb el Joan Fullena, i és el president de l'associació Avui Menorca. Està molt liat, però ens ha atès, i li agraïm, perquè estan ara mateix recuint el raïm. Ara? Doncs, per si duien des del 27 de juliol, han començat més pres que mai. Per què? Per les altes temperatures. Així ens ho ha comentat.
17: No, nosaltres el raïm el cuim quan està a punt, per el que volem fer. És a dir, quan tenim el grau que necessitem, i si sí que volem, és quan cuim el raïm. No ens miram les dates mai, ens miram els productes, és a dir, el raïm. Tastes el raïm, el proves, dius, ara és el moment. I la data, pues, s'ha avançat, pues, passen altes temperatures. Si altes temperatures fan que les coses vagin madurant més a de veres.
0: L'habitual probablement seria que damunt la segona quinzena d'agost, no, ara ja han començat, de fet ja han començat des de fa dies, com dèiem, i és el que ens explicaven, no únicament la seva explotació, sinó en general pràcticament tots els cellers a Menorca i fora de Menorca. Això és el que té les altes temperatures. I també hem estat reient amb els batles de poblacions com Lades, Castell, Ferreries o amb es Mercadal, Joan Pellicer, al respecte de si tenen refugis climàtics o alguna cosa semblant en marxa.
1: Però bueno, sí que tenim les biblioteques obertes, tant a Mercadal com a Fornells, tot l'estiu, que on la gent pues, té un sistema, un lloc on refugiar-se de la calor. També hi ha zones amb parcs, amb ombra, amb aigua i amb taules i bancs per poder fer una estona a ombra. També tenim un projecte de pla de redacció de refugis climàtics que tenim a punt de contratar-lo.
0: De la mateixa manera, per exemple, els Castells ens explicaven que havien fet una sembra d'arbres extraordinària, hi ha zones on fa falta, havien posat tendals a l'esplanada, havien incrementat també i he fet horaris amples perquè la gent pogués aprofitar aquests espais, així com a Ferreries, amb ajuda del programa Líder, el desenvolupament de zones d'ombra, parcs infantils, els propis poliesportius també poden ser considerats com refugis climàtics, encara que insistim, això és el que avui hi ha, però amb la idea expectativa d'anar fent idees d'implementar més espais a futur perquè sembla farà realment falta. I ara fem una pausa i seguim.
18: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, nectarina extra por solo 1,99€ el kilo, un 23% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, Mayra de Menorca por solo 3,95€ el kilo, un 43% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
19: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
20: Nuracom Fibra Óptica. WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
21: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.

0: millora sempre. La que s'ha d'altimedes a les teves circumstàncies.
1: Podem pensar que ara el que abunda probablement són persones que estan perdent oportunitats de pagar menys, precisament perquè no són conscients que hi ha fórmules i maneres de pagar menys per la teva electricitat.
0: Sí, és moltíssim important avui en dia. La gent gran no ho entén tant, però revisar el contracte anualment. Perquè les companyies, si tu no ho fas, te renoven el contracte automàticament i te pugen els preus, te fan diferents coses, i és important cada any mirar això i fer-me-ho de la manera més intel·ligent possible, assessorat sempre per una persona que sap del tema, que és un assessor.
1: He vist persones que fins i tot, tal vegada van uns quants passos per davant de molts, tenen aplicacions al telèfon mòbil que els diu en quin moment del dia es paga més o es paga menys.
0: Sí, hi ha tots els avanços aquests que es pot veure, i tu també ho podem veure quan mos passeu la factura amb el CUP, quan teniu més consum, quan teniu menys consum, i després quan feim el contracte han d'adaptar tot el consum i la potència també de la millor manera per pagar el mínim possible.
1: Has dit CUPs?
0: CUPs.
1: Què és CUPs?
0: És com un carnet d'identitat d'una persona en els comptadors. Ell, amb el nombre de CUPs, un assessor, te troba com que has consumit, la potència que tens contractada, si pots pujar la potència, si pots baixar la potència, diferents possibilitats que tens, que ja que tenies nombre de CUPs per poder fer-ho.
1: I avui en dia, diguem, hi ha un avantatge per a aquelles persones que no únicament renoven anualment un poc el seu contracte o el revisen, o que acudeixen un poc a assessors com tu, sinó que també es miren un poc el consum hora a hora amb aquestes aplicacions. Per exemple, me convé posar la rentadora, per exemple, a tal hora?
0: Sí, hi ha tot tipus de contractes, cada companyia té molta varietat de contractes, per exemple, els cas que dius tu, hi ha gent que feia contracte a noche, que és la franja horària que es paga menys, i ho aprofitaven per fer les rentadores, per fer diferents coses al vespre. A vegades val la pena i a vegades no. Per això és important mirar cada cas particularment, vull dir, cada cas com un que fos. Sí, és únic.
1: Quantes companyies elèctriques hi ha?
0: Nosaltres, per exemple, representam 60 o 70 companyies.
1: 60 o 70 companyies?
0: Sí, el que fem feina normalment més en 9 o 10. Fem feina amb Iberdrola, ACIS, Navalian, Aldac, bé, moltíssimes companyies, Naturgy, però normalment fem feina en 9 o 10 més. El que te trobes casos puntuals, per exemple, ara, insistiu, quan contractes, insistiu i per Nadal, la llum sempre està més alta, que és quan hi ha més demanda de consum. Les companyies, bueno, el mercat ho té més que, té llum més que. Si veniu, per exemple, si el client ve per Nadal o ara, el mes d'agost, el mes de juliol, que el llum està molt car, sempre hi ha qualque companyia, que no sé com ho fan, però tenen ofertes promocionals molt barates, que tens la possibilitat de mirar-ho. Ara, per exemple, la gent que està en el mercat regulat, que pagues el que te marques govern, diguem, en aquest moment, en juliol i agost, estan pagant més que mai.
1: És una cosa que ens ho haurem de mirar. Però hi ha una qüestió que crec que és important i rellevant, i m'imagino que quan rellevem de gent gran que no comprèn massa bé com funciona la cosa, s'aferra un poc allò, i és el fet que jo, en tot cas, que hi hagi algú que me pugui atendre per explicar-m'ho. És a dir, que hi hagi una oficina d'aquestes companyies, perquè hi ha moltes companyies que a Menorca no tenen cap oficina i donen la impressió i de la sensació, i suposo que deu ser així, que si tens un dubte, un problema, has de xerrar amb alguna persona que ni tan sols està a silla i de vegades ni tan sols és una persona, és una màquina.
0: Jo recomanaria que per telèfon no faguessin res, perquè mos trobàvem un munt d'estafes o malentesos, digue-li com vulguis, de persones que ens han explicat una cosa i després la realitat no és aquesta. Per això és molt important el que dius, tenir una oficina física, en aquest cas nosaltres estem a Avenida Menorca 11, en Quico Ten, que és el meu company, fa 15 anys que es dediquen a això i pot assessorar. Les factures de llum són molt farragoses, són molt males d'entendre. Quan ja ets entès, no? Per això és important que una persona t'expliqui per a què has de prioritzar la potència, per a què has de prioritzar l'energia consumida, perquè ell, el qui ho sap, t'explica la manera millor perquè puguis tenir la factura més barata.
1: Quins casos d'èxit podries compartir? És a dir, hi ha hagut gent que ha aconseguit estalviar-se una quantitat important?
0: Em va